0: todo está bien. Te avisamos si hay cortes de luz y si necesitas que alguien vaya en tu ausencia, podrás abrir tu puerta en remoto.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
0: Llama a Verisure al 900-666-777.
2: Verisure.
3: Herrera en COPE.
2: La mañana.
3: COPE Baleares.
2: Estar informado.
4: Licors Moià. Artesania, família i qualitat des de 1890. Sempre al costat de les nostres tradicions.
5: Patrocina este espacio.
6: Y va pasando el mes de julio y en un par de días será ya San Jaume. Muchos municipios de Mallorca celebran fiestas por este santo. Soy Cristina Requena, escuchas Herrera en COPE Baleares y como cada viernes, cada jueves, Sebastián Rosé nos acerca a la cultura y las tradiciones de la isla. Sebastián, buen día.
7: Oh, buen día. Oh, buen día, Cristina. Además, un temps de canícula.
6: Sí, otro día más, otro día más.
7: Impressionante. I això ho tindrem fins al mes d'agost a finals, ja suport per Sant Bernat. Però també en alerta perquè és un temps bastant eixut, però també amb arrombades estiuenques, que vol que plou i fa sol. Això sol passar a dins d'aquest mes de juliol i agost, són els temps de fer aquestes coses. Com tu has dit, dia 25 és Sant Jaume Apòstol, també en Santiago fan festa. El gran Sant Jaume va venir aquí a Espanya a evangelitzar Espanya i arribar a Fisterra, a Galícia, i és el patró de tota Espanya. Allà és el seu sepulcre i és venerat per tots els peregrins de tota Europa. Qui no coneix el camí de Santiago, això són pocs, jo l'he fet, amb una paraula. Per patró de molt de pobles de Mallorca, que el Vià, Manacol, Cúdia, Santanyissa, Pobla, i el Gaire, però el Gaire ballen els cociers aquest dia. Tenen un gran espectacle, tot això. Després mos trobem que dia 26 ja és Sant Joaquim i Sant Aina, pares de la Verge Maria i padrins del bon Jesús. És una diada d'espredins que se celebra per tot Mallorca, però també allà se celebra. Sant Aina és la patrona de Moscari i fan festa als fredins també de Moscari. Hi ha la festa del fredí com és natural. Moscari és un poble dins la serra de Tramuntana i aquest any celebra el 15 aniversari de la declaració com patrimoni mundial de la UNESCO. Allà, la festa del Ferdí és celebrada, xerimies pel carrer del poble, lliurament de la banderat i de l'estandard a la casa de recollir del Ferdí Major, per acompanyar-lo a recollir les fredines i tot vestit de l'ample fan una gran festa dins del poble. Després celebren la festa dels fredins per homenatjar, honrar i donar reconeixement a les persones grans. Ells són un referent dins una vida que transmet tradicions i esperances. Crec que haurien de parlar un poquet d'una de les figures més emblemàtiques i significatives de la nostra societat, per la saviesa, la paciència i l'experiència que tenen. Mos entreguen la seva estimació en les seves històries i aprenentatges, i sobretot dins les famílies. I qui avui són un suport de moltes famílies a dins a Mallorca i a dins Espanya, com a natural, els predins. Enhorabona, predins, per tot vosaltres.
6: Pues sí.
7: Després tenim ja que són les festes de la Beata, que això són a Vall de Mossa, que és dia 28, Santa Beata, Santa Catalina Tomar de Sant Gallarg, que va morir l'any 1574 en el convent de Santa Magdalena. Va ser beatificada per el papa Pio VI, l'any 1792, i canonitzada l'any 1930 per el papa Pio XI. És una santa mallorquina, molt popular a Mallorca, i que duim a dins el cor, amb un orgull o no, tots els mallorquins, i sobretot el de Vall de Mossa, el Vall de Mossins. Santa més important i de rellevància dins d'aquestes festes que han començat dia 17 és la processó d'Esquerra Triomfal amb els angelets de la Beata per tots els carrers tortuosos i empinats de Vall de Mossa amb les somaretes i tot això i van allà fan la festa i acompanyar, com no, d'una banda de música que se dona ressò a lo que és la festa aquesta. La festa de la Beata de Vall de Mossa és molt important. Hi ha una glosa que m'ho defineix. Diu, Déu en el cel té un jardí amb una rosa molt fina. Per això la va escollir en aquesta santa Vall de Molsina. Després ja mos trobant també, Cristina, que anant seguint festes en festes.
6: Sí, sí, sí, que no pare, això que no pare nunca, Sebastià.
7: Estan en Don i Sant Senent, festes d'Inca, que ja fa un dia han començat, i els astres diversos, són les festes pròpies, o que les festes de tot aquest poble, que han nomenat tantes, això. I vosaltres, Cristina, també teniu una puntuació molt bona,
6: sí,
7: que dia 24, Santa Cristina.
6: Correcto.
7: Festa, tope, a cope.
6: Sí, sí.
7: No sé quantes n'hi ha de Cristina, tope.
6: Moltes.
7: Però teniu festa, tope, així no faltaran els convidats, no faltarà la gent que hi pugui ser, i totes aquestes coses. I ara ja, com aquell que diu, per anar acabant el que són les celebracions d'aquest dia, també ens queden fer com unes fires, que són fires, però d'aquestes són poc rares, Cristina, perquè són fires de fires nocturnes, per exemple, a Ariany.
6: Sí.
7: A totes cap de setmana hi ha una fira nocturna a la platja de Muro. Festes de la Beata també es celebren a Villafranca, i també la fira de Sant Jaume a Manacor. I com han dit abans, festes per tots els pobles i patrons que tenen el Lleida, que ballen els cossiers, com han dit abans, Santanyí, Manacossos, Sa Mulassa, Manacor i tot. I el cavaller de Sant Jaume, aquell Vià, Vinissalema, Sa Pobla, i el Cudi. Tot això són les festes que tenim a dins d'aquest mes de juliol, i ja la setmana que ve parlarem i mos despedirem des del 31 d'agost fins dia 6 d'agost i demanarem totes les fires i festes que hi pugui haver dins el mes d'agost, Cristina.
6: Pues sí, i recordaremos el Jucapeu, que és el primer fin de setmana d'agost.
7: El dia Peu es diu, però una festa molt important, que el dia 2, que és la Mare Déu dels Àngels, la patrona de Pollença.
6: Pues, Sebastià Rosé, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
7: Gracias a vosotros y fins dijous que ve, si Déu vol i Maria... I vacacions després.
6: I vacacions, i vacacions. Un abrazo, Sebastià.
7: Gràcies, Cristina. Salut i molt bany de totes les copes, de copes.
6: Gràcies. Sigues en Herrera en Cope.
4: Licors Moea. Artesania, família i qualitat des de 1890. Sempre... al costat de les nostres tradicions.
2: Ha patrocinado este espacio.
4: Licors Moyà. Distribuidores de vinos, espirituosos, vermuts y fábrica de licores artesanales desde 1890. Al servicio y asesoramiento de hostelería, restauración y particulares en Mallorca. Teléfono 971-83-6038 y en www.moyà.es.
8: Pergo Store Baleares. Suelos diseñados para acompañarte durante décadas en tu hogar, incluso con niños, mascotas y uso intensivo. Suelos laminados, vinílicos y de madera. Pergo es la marca premium del sector y en Baleares contamos con instaladores propios. Pergo Store Baleares. Esperamos no volver a verte en toda una vida.
9: 3, 2, 1. Despegan las rebajas de Easy en Mallorca. Este verano los descuentos salen de órbita en Easy Muebles y Decoración. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles de jardín, decoración y mucho más. Despegan las rebajas en Easy, tu tienda de muebles y decoración junto a IKEA Palma.
10: Disfruta de las tardes de verano en el mercado más fresco y veraniego de la isla, The Sunset Market, en Puerto Portals. Música en directo, artesanía, gastronomía y el mejor ambiente frente al mar. Todos los miércoles y jueves hasta el 13 de agosto, de 18 a 12 horas. Vuelve el verano. Vuelve The Sunset Market en Puerto Portals.
11: Oye, en Mallorca, se va a cerrar el trato del verano.
12: ¿Entre quién?
11: Entre el confort y el precio.
12: ¿Y quién va a ganar?
11: Tú.
12: ¿Por qué?
11: En las rebajas de Best Comfort encontrarás descuentos de hasta el 50%.
12: En sofás.
11: En colchones.
12: En canapés.
11: Y en muebles de exterior.
12: El confort crece.
11: El precio baja.
12: Trato hecho. Nos vamos a las rebajas de Best Comfort.
11: En Camí de Jesús 38, Polígono Cambalero, Palma.
12: BestComfortMallorca.com.
13: Una de las voces más extraordinarias del jazz actual llega a Mallorca. Samara Joy en concierto. Sábado 25 de julio, Trui Teatra celebra el 45º aniversario del Festival de Jazz de Palma con Samara Joy el 25 de julio. Entradas en truiteatra.es.
14: El verano es para el descanso. Y para las rebajas. Llegan las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar.
15: Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descansa.